0: más control sobre terrazas y horarios más restrictivos para los locales de ocio. Hoy hablamos con Esperanza Lliteras, presidenta de la Asociación Vecinal de Santa Catalina, Adjoncat. Esperanza, ¿hasta qué punto dirías que el problema del ruido ha empeorado en estos últimos años en Santa Catalina i a Adjoncat?
1: Bé, jo diria més aviat que és un problema que ve de molt enrere i que continua. Continua perquè no s'afronta i no s'ha afrontat fins ara en responsabilitat i en ganes de solucionar-ho. I és un problema greu que no podem seguir deixant de banda.
0: Y el lema de la campaña es muy contundente, el ruido es tortura. ¿Qué queréis transmitir exactamente con este mensaje?
1: Sí, Renau es tortura, sona un lema contundent i precisament ve de la sentència que hi ha hagut recentment de la denúncia que van fer veïnats de la plaça de Torres en contra de l'Ajuntament per permetre activitats molt renoveres que afectaven a la tranquil·litat de les seves vivendes. I en aquesta sentència, en el text, hi havia aquesta frase de renou és tortura. Nosaltres l'hem utilitzat per posar de manifest això, per visibilitzar aquest problema que també afecta a molts d'altres barris i hem fet aquesta campanya que la vàrem presentar dia 29 d'abril amb motiu del dia de la conscienciació contra el renou.
0: ¿Y cómo os afecta esta situación en el día a día de los vecinos? Porque ya son muchos años, decís.
1: Bé, renou, es vol entendre com afecta renou. Si tu, quan vols estar a casa teva tranquil·la, descansant o mirant una pel·lícula o llegint un llibre, pues no ho pots fer perquè has de sofrir el renou d'un bar de baix o d'una terrassa amb la gent que crida o tal, pues és un problema que clar que sí que afecta en el dia a dia i el que volem avisar és que se respectin el dret d'estar tranquil·la a casa teva i que qui vulgui celebrar i estar content i tal, té tot el dret, però sense molestar els altres i s'han de prendre mesures i això és el que fins ara no s'ha fet. Ara, com que fins ara sempre és tenir paciència, aguantar-se, si un se farta de sofrir això, a vegades inclús planteja canviar-se de casa i diu, pues no, això s'ha d'afrontar i s'ha de solucionar, si no és una bolla de neu que no s'atura de créixer.
0: Y habláis de ocio descontrolado, ¿creéis que ha faltado vigilancia o voluntad política para poner límites, o ambas?
1: Sí, i nosaltres, a part d'intentar que se visibilitzi el problema i la campanya i posar en marxa la campanya de cartells, també hem proposat una llista de mesures que consideren que són assumibles, que són realistes i que ajudarien a resoldre aquest problema. Consideren que s'hauria de començar per objectivar aquestes dades de renou, posant sonòmetres a llocs especialment conflictius i que se registrin dades objectives de en quines hores i quin nivell de renou, de quin nivell de renou estan parlant. I llavors aquestes dades que haurien de ser públiques i que les pogués consultar qualsevol ciutadà, pues en base a aquestes dades actuar. I penses que poden fer si un barri està com està en aquest barri d'Esqueixerran, pues probablement una moratòria de llicències noves, perquè si ja hi ha una sobresaturació, pues una moratòria de llicències noves d'aquest tipus d'activitat, d'oci que duen sempre renou i d'ocupació d'espai públic. O sigui, una moratòria i llavors un control molt exhaustiu de les llicències que ja estan marxant i controlar i si fa falta penalitzar pues tots els incompliments de normes que n'hi ha. O sigui, els locals que tenen música han de tenir una doble porta, han de tenir les finestres insonoritzades, han d'estar insonoritzats per no afectar els pisos de damunt i tot això molts no els acompleixen. I pues comencem per aquí, comencem per ser molt escrupulosos en el compliment de normativa. I llavors, pues, mesures vàries, però especialment aquestes de monitoritzar per objectivar el nivell de renou que sofrim i intentar frenar que això vagi més i llavors corregir lo que no va bé, lo que no és correcte.
0: Y una de las principales reclamaciones que hacéis es suspender nuevas licencias de bares y restaurantes en zonas acústicamente saturadas. ¿Por qué consideráis que esta medida es tan urgente?
1: Sí, una altra de les mesures que havíem proposat és revisar les ordenances, revisar els horaris de tancament dels locals, perquè hi ha locals que complint l'horari tenen permís per tancar fins a les 4 de la nit. Dius això, està clar que si a una barriada hi ha un local, com podia ser abans, que tanca molt tard, bueno, la gent quan surt d'allà s'escampa, fan un pot de renou i ja està i desapareixen, però si hi ha un local de vora l'altre, com passa per exemple en el carrer Sant Magí, i tots tanquen a les 4 des de matí, doncs hi ha renou tota la nit. Dius, pues això ja ha donat que hi ha hagut tanta

0: permissivitat en tantes llicències i n'hi ha tants que tenen aquests horaris, pues, hauríem de començar a plantejar-nos si s'han de retocar o reduir aquests horaris o incentivar aquests locals que se'n vagin a un altre puesto, a zona no residencial, perquè no oblidem que aquests barris són barris residencials i els residents, els ciutadans tenim uns drets i s'han de respectar i amb això estem.
1: ¿Y habéis mantenido reuniones recientes con el Ayuntamiento de Palma? Si es así, ¿qué respuesta habéis obtenido hasta ahora?
0: Sí, i en l'Ajuntament, representant d'aquestes entitats, sí que tenim contacte directe amb diversos regidors. No mos cansem de transmetre aquesta problemàtica, que no se pot deixar de banda, que s'ha d'afrontar. D'entrada te mostren comprensió, però llavors poques vegades se tradueix en acció en què se notin que han corregit res. Així que hi ha molta feina per fer encara.
1: Esperanza Lliteras, presidente de la Asociación de Veïns Barri Cívic Santa Catalina Jonquet. Mil gracias por atendernos en Mediodía Cope. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.